two blind mice. We lost our ways.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ha instal·lat per avui una pantalla gegant a la plaça de Joan Abat davant el pavelló municipal Joan Creus per animar la selecció espanyola en la semifinal del Mundial 2026. La Roja s'enfronta contra França en un partit molt ajustat que es podrà gaudir en família i amb els amics aquí a Ripollet. El duel començarà a les 9 de la nit, però des de les 8 ja hi haurà ambientació musical per escalfar motors. Espanya no disputa una semifinal del Mundial des de l'any 2010, on es va proclamar campiona del món. La selecció sí que s'ha enfrontat recentment contra França. De fet, l'equip s'ha imposat en els dos darrers duels contra els francesos, les semifinals de la Nations League i l'Eurocopa. Relacionat amb la projecció de la selecció espanyola, Esquerra Republicana de Ripollet ha expressat el seu desacord amb la instal·lació de la pantalla. Els republicans consideren que l'equip estatal no representa una part important de la ciutadania i reivindiquen el dret a Catalunya a competir internacionalment amb seleccions pròpies. En un comunicat de premsa, Esquerra diu que respecta els aficionats que seguiran el partit, però critica que l'Ajuntament destini recursos municipals a l'organització d'aquesta activitat, ja que es pot seguir en obert des de les llars i establiments. Per a la formació política, aquesta despesa és innecessària i es podria destinar directament a la promoció de l'esport local. Fins al 20 de juliol, les persones empadronades a Ripollet majors de 16 anys podeu votar quines de les 11 propostes finalistes voleu que es duguin a terme dels pressupostos participatius. Es poden votar fins a 3 projectes i s'executaran els més votats, fins al cost total de 200.000 euros. El procés, iniciat al febrer, ha acollit un total de 131 propostes. Podeu consultar les 11 finalistes i participar a la web creada pels pressupostos participatius. Avui, els representants dels partits polítics amb representació municipal visitaran el plató de Ripollet Ràdio i Ripollet TV per participar en el 5è debat de política municipal. Serà una emissió conjunta de Ripollet Ràdio, Ripollet TV a YouTube i l'Instagram Live d'Info Ripollet, que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata també hi ha la conferència Arquitectures Inhabitables i la Justícia com a Crítica d'Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: La municipal fa 25 anys.

A Ripollet Ràdio tenim la millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ha instal·lat per avui una pantalla gegant a la plaça de Joan Abat davant el pavelló municipal Joan Creus per animar a la selecció espanyola en la semifinal del Mundial 2026. La Roja s'enfronta contra França en un partit molt ajustat que es podrà gaudir en família i amb els amics aquí a Ripollet. El duel començarà a les 9 de la nit, però des de les 8 ja hi haurà ambientació musical per escalfar motors. Espanya no disputa una semifinal del Mundial des de l'any 2010, on es va proclamar campiona del món. La selecció sí que s'ha enfrontat recentment contra França. De fet, l'equip s'ha imposat en els dos darrers duels contra els francesos, les semifinals de la Nations League i l'Eurocopa. Relacionat amb la projecció de la selecció espanyola, Esquerra Republicana de Ripollet ha expressat el seu desacord amb la instal·lació de la pantalla. Els republicans consideren que l'equip estatal no representa una part important de la ciutadania i reivindiquen el dret a Catalunya a competir internacionalment amb seleccions pròpies. En un comunicat de premsa, Esquerra diu que respecta els aficionats que seguiran el partit, però critica que l'Ajuntament destini recursos municipals a l'organització d'aquesta activitat, ja que es pot seguir en obert des de les llars i establiments. Per a la formació política, aquesta despesa és innecessària i es podria destinar directament a la promoció de l'esport local. Fins al 20 de juliol, les persones empadronades a Ripollet majors de 16 anys podeu votar quines de les 11 propostes finalistes voleu que es duguin a terme dels pressupostos participatius. Es poden votar fins a 3 projectes i s'executaran els més votats, fins al cost total de 200.000 euros. El procés, iniciat al febrer, ha acollit un total de 131 propostes. Podeu consultar les 11 finalistes i participar a la web creada pels pressupostos participatius. Avui, els representants dels partits polítics amb representació municipal visitaran el plató de Ripollet Ràdio i Ripollet TV per participar en el 5è debat de política municipal. Serà una emissió conjunta de Ripollet Ràdio, Ripollet TV a YouTube i l'Instagram Live d'Info Ripollet, que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata també hi ha la conferència Arquitectures Inhabitables i la Justícia com a crítica d'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Som el teu dia. Ripollet Ràdio 91.3.

Ali el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ha instal·lat per avui una pantalla gegant a la plaça de Joan Abad davant el pavelló municipal Joan Creus per animar a la selecció espanyola en la semifinal del Mundial 2026. La Roja s'enfronta contra França en un partit molt ajustat que es podrà gaudir en família i amb els amics aquí a Ripollet. El duel començarà a les 9 de la nit, però des de les 8 ja hi haurà ambientació musical per escalfar motors. Espanya no disputa una semifinal del Mundial des de l'any 2010, on es va proclamar campiona del món. La selecció sí que s'ha enfrontat recentment contra França. De fet, l'equip s'ha imposat en els dos darrers duels contra els francesos, les semifinals de la Nations League i l'Eurocopa. Relacionat amb la projecció de la selecció espanyola, Esquerra Republicana de Ripollet ha expressat el seu desacord amb la instal·lació de la pantalla. Els republicans consideren que l'equip estatal no representa una part important de la ciutadania i reivindiquen el dret a Catalunya a competir internacionalment amb seleccions pròpies. En un comunicat de premsa, Esquerra diu que respecta els aficionats que seguiran al partit, però critica que l'Ajuntament destini recursos municipals a l'organització d'aquesta activitat, ja que es pot seguir en obert des de les llars i establiments. Per a la formació política, aquesta despesa és innecessària i es podria destinar directament a la promoció de l'esport local. Fins al 20 de juliol, les persones empadronades a Ripollet majors de 16 anys podeu votar quines de les 11 propostes finalistes voleu que es duguin a terme dels pressupostos participatius. Es poden votar fins a 3 projectes i s'executaran els més votats, fins al cost total de 200.000 euros. El procés, iniciat al febrer, ha acollit un total de 131 propostes. Podeu consultar les 11 finalistes i participar a la web creada pels pressupostos participatius. Avui, els representants dels partits polítics amb representació municipal visitaran el plató de Ripollet Ràdio i Ripollet TV per participar en el 5è debat de política municipal. Serà una emissió conjunta de Ripollet Ràdio, Ripollet TV a YouTube i l'Instagram Live d'Info Ripollet, que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Simmolí d'en Rata també hi ha la conferència Arquitectures Inhabitables i la Justícia com a crítica d'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. 6

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ha instal·lat per avui una pantalla gegant a la plaça de Joan Abat davant el pavelló municipal Joan Creus per animar la selecció espanyola en la semifinal del Mundial 2026. La Roja s'enfronta contra França en un partit molt ajustat que es podrà gaudir en família i amb els amics aquí a Ripollet. El duel començarà a les 9 de la nit, però des de les 8 ja hi haurà ambientació musical per escalfar motors. Espanya no disputa una semifinal del Mundial des de l'any 2010, on es va proclamar campiona del món. La selecció sí que s'ha enfrontat recentment contra França. De fet, l'equip s'ha imposat en els dos darrers duels contra els francesos, les semifinals de la Nations League i l'Eurocopa. Relacionat amb la projecció de la selecció espanyola, Esquerra Republicana de Ripollet ha expressat el seu desacord amb la instal·lació de la pantalla. Els republicans consideren que l'equip estatal no representa una part important de la ciutadania i reivindiquen el dret a Catalunya a competir internacionalment amb seleccions pròpies. En un comunicat de premsa, Esquerra diu que respecta els aficionats que seguiran el partit, però critica que l'Ajuntament destini recursos municipals a l'organització d'aquesta activitat, ja que es pot seguir en obert des de les llars i establiments. Per a la formació política, aquesta despesa és innecessària i es podria destinar directament a la promoció de l'esport local. Fins al 20 de juliol, les persones empadronades a Ripollet majors de 16 anys podeu votar quines de les 11 propostes finalistes voleu que es duguin a terme dels pressupostos participatius. Es poden votar fins a 3 projectes i s'executaran els més votats, fins al cost total de 200.000 euros. El procés, iniciat al febrer, ha acollit un total de 131 propostes. Podeu consultar les 11 finalistes i participar a la web creada pels pressupostos participatius. Avui, els representants dels partits polítics amb representació municipal visitaran el plató de Ripollet Ràdio i Ripollet TV per participar en el 5è debat de política municipal. Serà una emissió conjunta de Ripollet Ràdio, Ripollet TV a YouTube i l'Instagram Live d'Info Ripollet, que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata també hi ha la conferència Arquitectures Inhabitables i la Justícia com a Crítica d'Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La municipal fa 25 anys.

A Ripollet Ràdio tenim la millor música.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ha instal·lat per avui una pantalla gegant a la plaça de Joan Abat davant el pavelló municipal Joan Creus per animar la selecció espanyola en la semifinal del Mundial 2026. La Roja s'enfronta contra França en un partit molt ajustat que es podrà gaudir en família i amb els amics aquí a Ripollet. El duel començarà a les 9 de la nit, però des de les 8 ja hi haurà ambientació musical per escalfar motors. Espanya no disputa una semifinal del Mundial des de l'any 2010, on es va proclamar campiona del món. La selecció sí que s'ha enfrontat recentment contra França. De fet, l'equip s'ha imposat en els dos darrers duels contra els francesos, les semifinals de la Nations League i l'Eurocopa. Relacionat amb la projecció de la selecció espanyola, Esquerra Republicana de Ripollet ha expressat el seu desacord amb la instal·lació de la pantalla. Els republicans consideren que l'equip estatal no representa una part important de la ciutadania i reivindiquen el dret a Catalunya a competir internacionalment amb seleccions pròpies. En un comunicat de premsa, Esquerra diu que respecta els aficionats que seguiran el partit, però critica que l'Ajuntament destini recursos municipals a l'organització d'aquesta activitat, ja que es pot seguir en obert des de les llars i establiments. Per a la formació política, aquesta despesa és innecessària i es podria destinar directament a la promoció de l'esport local. Fins al 20 de juliol, les persones empadronades a Ripollet majors de 16 anys podeu votar quines de les 11 propostes finalistes voleu que es duguin a terme dels pressupostos participatius. Es poden votar fins a 3 projectes i s'executaran els més votats, fins al cost total de 200.000 euros. El procés, iniciat al febrer, ha acollit un total de 131 propostes. Podeu consultar les 11 finalistes i participar a la web creada pels pressupostos participatius. Avui, els representants dels partits polítics amb representació municipal visitaran el plató de Ripollet Ràdio i Ripollet TV per participar en el 5è debat de política municipal. Serà una emissió conjunta de Ripollet Ràdio, Ripollet TV a YouTube i l'Instagram Live d'Info Ripollet, que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata també hi ha la conferència Arquitectures Inhabitables i la Justícia com a crítica d'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: más sabrosa.
1: Ripollet Ràdio.
2: Clàssics contemporanis.
3: El 91.3.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet ha instal·lat per avui una pantalla gegant a la plaça de Joan Abat davant el pavelló municipal Joan Creus per animar a la selecció espanyola en la semifinal del Mundial 2026. La Roja s'enfronta contra França en un partit molt ajustat que es podrà gaudir en família i amb els amics aquí a Ripollet. El duel començarà a les 9 de la nit, però des de les 8 ja hi haurà ambientació musical per escalfar motors. Espanya no disputa una semifinal del Mundial des de l'any 2010, on es va proclamar campiona del món. La selecció sí que s'ha enfrontat recentment contra França. De fet, l'equip s'ha imposat en els dos darrers duels contra els francesos, les semifinals de la Nations League i l'Eurocopa. Relacionat amb la projecció de la selecció espanyola, Esquerra Republicana de Ripollet ha expressat el seu desacord amb la instal·lació de la pantalla. Els republicans consideren que l'equip estatal no representa una part important de la ciutadania i reivindiquen el dret a Catalunya a competir internacionalment amb seleccions pròpies. En un comunicat de premsa, Esquerra diu que respecta els aficionats que seguiran el partit, però critica que l'Ajuntament destini recursos municipals a l'organització d'aquesta activitat, ja que es pot seguir en obert des de les llars i establiments. Per a la formació política, aquesta despesa és innecessària i es podria destinar directament a la promoció de l'esport local. Fins al 20 de juliol, les persones empadronades a Ripollet majors de 16 anys podeu votar quines de les 11 propostes finalistes voleu que es duguin a terme dels pressupostos participatius. Es poden votar fins a 3 projectes i s'executaran els més votats, fins al cost total de 200.000 euros. El procés, iniciat al febrer, ha acollit un total de 131 propostes. Podeu consultar les 11 finalistes i participar a la web creada pels pressupostos participatius. Avui, els representants dels partits polítics amb representació municipal visitaran el plató de Ripollet Ràdio i Ripollet TV per participar en el 5è debat de política municipal. Serà una emissió conjunta de Ripollet Ràdio, Ripollet TV a YouTube i l'Instagram Live d'Info Ripollet, que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Simmoli d'en Rata també hi ha la conferència Arquitectures Inhabitables i la Justícia com a crítica d'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: El debat de la ràdio. Modera Toni Miralles.
3: Bona tarda, benvinguts, benvingudes a la cinquena edició del debat de política municipal de Ripollet Ràdio. El saludem, Jordi Puy, al control de so i a l'streaming per ripolletradio.cat, la senyal de vídeo a les xarxes socials de Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live d'Info Ripollet, i qui els parla moderant aquest debat, Toni Miralles. Aquest espai compta amb la participació de les 5 formacions amb representació municipal i avui discutirà sobre la cultura a Ripollet, quins són els seus punts forts i febles, i la Festa Major de Ripollet és un model d'èxit? Com a novetat, s'ha donat l'opció als partits a que designin lliurement els seus titulars, així que els tertulians d'avui seran Òscar López pel PSC, benvingut.
4: Bona tarda.
3: Nova incorporació en aquests debats de la ràdio, també l'Andrea Guijarro, de Decidim, que s'estrena al debat. Bona tarda, benvinguda.
5: Molt bona tarda.
3: I els ja coneguts, perquè han estat en debats anteriors, l'Argiris Horta, de Vox. Bona tarda.
6: Bona tarda.
3: També el Roger Balló, d'Esquerra Republicana.
7: Bona tarda.
3: I el Víctor Dieguez, del Partit Popular.
8: Bona tarda.
3: Com és habitual, tots els participants tindran un temps igual en l'exposició del seu punt de vista, a més de mitja hora de debat obert per cada tema i unes conclusions. L'ordre de les exposicions i també el de les conclusions del primer bloc seran de major a menor representació i el segon al revés, garantint la igualtat i pluralitat de tots els que hi interveniu. Tot està a punt ja per començar. Aquest programa arrenca quan són les 8 i 6 minuts i tindrà una durada de 90 minuts. Es podrà seguir en el dial 91.3 de la FM per ripolletradio.cat, Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live d'Info Ripollet. Així que comencem pel primer bloc, la cultura Ripollet, els seus punts forts i febles, 2 minuts per cada partit per marcar el posicionament, 30 minuts de debat obert i 1 minut final per les conclusions i respostes a al·lusions. En aquesta primera part, les intervencions seran de major a menor representació, així que comença Òscar López, del Partit dels Socialistes. Òscar.
7: Molt bé, doncs bona tarda a tothom, especialment a les persones que ens escolten en directe i també que ens veuran per diferit a YouTube i altres plataformes. Parlar, Toni, de cultura a Ripollet és parlar d'un dels principals actius del nostre municipi. Tenim un teixit associatiu molt ric i compromès amb entitats que des de fa molts anys mantenen vives les nostres tradicions, impulsen noves iniciatives i també fan possible que la cultura arribi a persones de totes les edats. Disposem d'una programació cultural diversa i de qualitat, amb música, teatre, arts escèniques, cultura popular i activitats que omplen de vida als nostres carrers i també els equipaments al llarg de tot l'any. La cultura i les entitats culturals, per tant, són un element de cohesió social, de convivència i també d'identitat col·lectiva. Ara bé, també ens hem conscient dels reptes que tenim per endavant, com per exemple el relleu generacional en algunes entitats i la implicació del jovent en la vida cultural del municipi, o continuar donant eines a les entitats i espais perquè puguin desenvolupar les seves activitats amb normalitat. Espero, per tant, que aquest debat pugui serveixi per compartir idees i propostes des d'una mirada constructiva. Més enllà de les diferències polítiques que tenim, crec que tots compartim que un mateix objectiu, que és continuar defendent Ripollet, una ciutat on la cultura sigui un motor de participació i també un motiu d'orgull del nostre municipi.
3: Perfecte, doncs Andrea Guijarro, Decidim, és el seu torn.
5: Molt bona tarda a tots i totes. Jo crec que a totes les que estem avui a la taula, doncs diríem que el punt més fort que tenim és el teixit tan extraordinari que tenim associatiu a nivell cultural, bueno, i a la resta, no?, d'àmbits. Tenim entitats que organitzen actes i esdeveniments durant tot l'any, mantenen viva la cultura popular, creen comunitat i fan possible, doncs, que la cultura arribi a moltes persones i a molts punts del nostre municipi. També no em costa és dir, no?, que ja fa anys que es fa inversió i es fa manteniment a tots els equipaments. Tenim moltes entitats i això, doncs, fa que tinguin aquests equipaments molt ús i ha d'estar sempre a punt i de bon veure, i s'han fet inversions i es continuaran fent, no? Però sí que és veritat que tenim debilitats importants. Jo crec que una de les principals, doncs, és la relació entre les entitats i l'administració, sí. Hi ha massa burocràcia, també tenim normatives i bases que van canviant i que necessitarien d'un acompanyament, no?, més acurat per les entitats, i aquesta burocràcia que senten i pateixen, doncs al final fa que persones d'aquestes entitats estiguin més temps fent tasques administratives o burocràtiques que pensant o creant o fent créixer els seus projectes. I altra debilitat que també trobem, doncs, és el tema de la participació, no?, que de fet que entitats, doncs, s'hagin agrupat, autoorganitzat sota una plataforma, doncs potser també ve a dir que el Consell Municipal de Cultura no està arribant on hauria d'arribar. I bueno, des de Decidim, doncs, sempre el nostre repte, no?, és escoltar, i creiem que s'ha d'escoltar més a les entitats, donar més protagonista i sempre veure-les, doncs, com unes aliades de l'Ajuntament i no com a usuàries.
3: Perfecte. Ara és el torn d'Argiri Sortes, de Vox.
4: Buenas tardes. Bueno, pues desde Vox lo que estamos viendo es un poco más de lo que se está diciendo. Vemos que las actividades que se pueden realizar aquí a nivel cultural en Ripollet son muy extensas, son muy amplias. Sí que es verdad que lo que encontramos a faltar es la falta de que se estén involucrando como debería las entidades, puesto que, como se ha dicho, hay mucha traba burocrática y esto les impide poder realizar sus actividades con una normalidad que podría ser mucho más fluida. Vemos que se están poniendo trabas y en la Comisión de Cultura se está viendo, puesto que cada vez hay menos representación de entidades culturales del municipio, y también vemos la incomodidad por parte de algunas de ellas que nos lo han trasladado. Y trabajando en este ámbito, consideramos que Ripollet podría tener muchísima más riqueza cultural y se podría explotar muchísimo más.
3: Perfecte, doncs ara li tocaria a Roger Balló, d'Esquerra Republicana.
6: Bé, jo com a regidor de Cultura, crec que tots parlarem més o menys de lo mateix. Hem vist els punts forts i els punts febles, crec que coincidim tots. El tema de les nostres entitats, crec que és el món associatiu que tenim, està molt actiu, amb molta vida, fan moltes activitats. Crec que cada any anem augmentant, doncs, tant les nostres activitats per part de l'Ajuntament com per part de les entitats, perquè també crec que un punt que potser a vegades no es valora tant, és un punt a favor que tenim, és l'equip que forma part del departament. Crec que la seva implicació, la seva sensibilitat i que creuen en la cultura i la defensen, també és un punt diferencial per afavorir, doncs, aquesta participació de les entitats. Jo crec que el moment cultural de Ripollet és molt bo. En els últims 3 anys hem vist, doncs, un augment del número d'activitats, dic els últims 3 anys perquè és l'experiència que tinc, de les entitats. Les activitats que fan han augmentat, les entitats estan més vives que mai. En l'últim any, per exemple, se n'han creat 7 de noves. Hem treballat per donar-los les eines i l'ajuda perquè es puguin anar, doncs, incrementant les seves activitats, que el poble les conegui, en formi part i s'enforteixin. A més de les entitats, doncs, l'Ajuntament també ha incrementat i enfortit la seva tasca cultural, com us deia, com per exemple, doncs, augmentant el personal al departament, millorant equipaments, com comentava l'Andrea, augmentant imports de subvencions, cada any hem anat augmentant l'import. Hem invertit en material, licitant serveis que són estructurals i intentant, doncs, simplificar també formularis i procediments, entre d'altres. I els problemes són els que hem dit. És el tema, doncs, de la burocràcia, és un problema tant per a les entitats com també a nivell intern nostre, perquè tot fa que s'alenteixi, tot el que és burocràcia perjudica tant unes com a les altres, i hem de trobar les eines per solucionar-lo. I també, doncs, la falta d'espais o la falta de relleu generacional, com comentava l'Òscar. Crec que són problemes que tenim tots en comú i que pensem que s'han de donar, doncs, les vies per poder-los solucionar de mica en mica.
3: I acabem aquesta exposició. És el torn de Víctor Díez, Partit Popular.
8: Pues del Partit Popular, sorprendidos, porque si uno habla con los vecinos de Ripollet, los temas que le preocupan son, en primer lugar, la seguridad, que tenemos. No basta con que nos roben los comercios, no basta con que tengamos más problemas, sino que además ahora están atracando también a los transportes de cualquier tipo en Ripollet. La limpieza igual, están los ayuntamientos presentando sus nuevos sistemas y Ripollet está quedándose atrás. Claro, los vecinos en comisiones como las del autobús se han marchado hartos del ayuntamiento. Pero bueno, si esos son los temas que los que tenemos que hablar ahora, pues nosotros hablaremos. En cultura, en el aspecto de cultura, el gobierno actual ha hecho una cosa que era absolutamente increíble. Hay que reconocerles que sorprenden. Y es hacerlo peor que los anteriores. Las asociaciones de Ripollet tienen graves problemas. Se presentan piden las subvenciones a principio de año, estamos en julio y aún no saben si van a cobrar y cuánto van a cobrar. Como se ha dicho aquí, lo han dicho todos, tenemos asociaciones culturales, son ellas las que hacen la cultura, pero, insisto, estos últimos tres años han tenido más problemas para contactar con lo que es la regiduría, han tenido más problemas para cosas tan sencillas como pedir el sonido, y añadido a eso los problemas que también se han dicho aquí, a la burocracia, pues claro, corremos riesgo de que nos esté pasando, como en otras comisiones, como he dicho, que acaben hartos y en vez de tener más cultura, acabemos teniendo menos y de peor calidad en Ripollet.
3: Molt bé, doncs ja hem acabat aquest torn d'exposició. Ara tocaria ja aquesta mitja hora de debat. De tota manera, deixin que encengui jo una miqueta més la flama encara, perquè això no pretén ser un debat que digui que la cultura de Ripollet és meravellosa, que tot es fa bé per part de les entitats, ni per suposat per part de l'Ajuntament. Vull dir, també l'autocrítica aquí hauria d'entrar i el saber si aquest model tan, per exemple, confiat en que ho facin tot o majoritàriament les entitats i que l'Ajuntament els acompanyi, és un model, després en Festa Major també serà un plantejament similar i ja està bé així, i després sobretot per part dels tres partits que ara mateix doncs han governat i estan governant a Ripollet el tema de la cultura, doncs també s'hi senten interpel·lats, per exemple, per el que deia el senyor Víctor Dieguez, doncs que està tan malament, no? Doncs res, el que algú vol intervenir per començar, si li sembla, Roger, regidor de Cultura, potser podria contestar alguna cosa.
6: Bueno, aquí hem barrejat seguretat, neteja, hem ficat aquí de tot una mica, les subvencions es va aprovar ja aquesta setmana, ara en el juliol es començaran doncs a fer la bestreta, que és una, crec que és una eina doncs que també els, que no tenien les entitats i que ara ja la tenen, de tenir el 50% per avançat, cosa que els hi facilita molt. El tema d'ampliar, de retallar mesos, també ve donat també de les mateixes entitats que tenen, doncs, per justificar, tenen uns mesos per poder-ho justificar, i fins que no es justifiquen les de l'any passat no es poden donar les noves. Tot no és tan fàcil amb el penudi, que tot està fatal, aquest és el missatge, doncs el fàcil, el que fa doncs, el que està fent el company de PP, i crec que, bueno, que no té cap mena de sentit, perquè amb tot el que estem fent, que no hi ha, que digui que no hi ha comunicació, home, això sí que ja és apagar i vamonos, de comunicació. No hem tingut, crec, mai tanta comunicació a les entitats nosaltres a través de trucades, mails i reunions com hem fet fins ara, per tant, bueno, això és dir per dir. I el que comentaves del tema de que la cultura no és només... No podem donar tot el pes a les entitats perquè facin la cultura de Ripollet. Crec que és una cosa que hem de sumar. Hem de sumar tant a l'Ajuntament com nosaltres. A l'Ajuntament, doncs, si es desentén de programar, per exemple, qui pot garantir doncs, que un veí de Can Mas, un de Pont Vell o de Tiana tingui accés a teatre a qualitat, com s'està fent pels infants, o preus populars o gratuïts. El nostre model és la corresponsabilitat. Les entitats fan una feina imprescindible que el poble estima, i l'Ajuntament el que fa doncs és garantir que ho puguin fer, l'accés universal a la cultura, i per tant és sumar i no restar.
7: Jo, si em permets, Roger, també no, contestar una miqueta al Víctor, jo crec que a l'Ajuntament li importa tant la seguretat com la neteja i com la cultura, no? Avui, òbviament, és un debat de cultura i parlarem principalment d'això, no? Però jo sí que abans volia dir de tot, no? Que temes de seguretat, la seguretat de Ripollet, vam tenir una reunió fa no molt i les dades és que s'està actuant i s'està actuant en contundència, i la neteja també s'està actuant en contundència perquè estan fent programes novedosos com el fem dissabte o netejats també amb aigua que estem fent recentment. I també per la cultura també s'ha actuat, estem fent inversions al teatre, hem fet ja una aquest any per valor de 100.000 euros i una propera que també es farà per una quantitat molt important en un equipament cultural que és molt important a la nostra ciutat. I a mi també voldria destacar una miqueta que comentava abans del relleu generacional, un programa pioner que estem fent l'Ajuntament des de la regidoria de Cultura i Educació precisament, que és el programa de Cultura Popular a les Escoles, que és un programa que s'ha posat en marxa el curs passat, si no m'equivoco, i que precisament busca això, no? Doncs que les escoles, les entitats culturals entrin a les escoles, que puguin difondre la cultura de Ripollet, i també d'aquesta forma doncs crear aquests vincles amb els infants, i que aquests infants, quan siguin més grans, doncs es puguin apuntar a aquestes entitats i puguin formar part del vincle cultural de Ripollet. I ha sigut un programa amb molt d'èxit que segur que Roger o jo després podem donar dades de quant volum d'alumnat ha participat, perquè la veritat és que ha funcionat molt bé i aquest any el repetirem.
5: Sí, a mi m'agradaria comentar en relació a les subvencions que estava parlant el Roger, que sí que és cert que s'ha anticipat, no? Si no m'equivoco, era el febrer, el període de sol·licitud, una anticipació d'un mes i mig, com deies, a demanda de les entitats, però sí que és cert que a l'hora del pagament només ho cobraran, si ho cobren ara el juliol, una setmana i mitja abans, no?, que en ocasions anteriors, no? Com que encara queda una mica de revisar internament a nivell, bueno, de veure com a nivell d'intervenció, no?, de secretaria d'aprovació per Junta de Govern, això s'hauria de reduir, no?, perquè el mes i mig que s'han anticipat no es correspon a la setmana abans que ho cobraran. I després, pel que deien del tema de comunicació, potser hi ha demandes que per les entitats semblen molt senzilles, no?, que una de les que demanden és tenir un registre per saber quin és el material que té l'Ajuntament a l'hora de sol·licitar, no?, per quan fan els seus actes, o també un calendari de quins espais estan ocupats o no. Clar, llavors, això per les entitats pot semblar o sembla una tasca que es podria facilitar, no?, des de l'Ajuntament, ser pública o per les entitats, senzilla i que no la tenen, no? I, bueno, sí que, pel que heu comentat els dos, sí que hi ha més personal, no?, s'estan fent més inversions, però al final també hem de llegir i veure una mica què és el que està passant, perquè al final a nivell d'entitats, com que les mancances, les dificultats o les crítiques continuen sent una mica més del mateix, no?, que sobretot es centren, jo crec, que a nivell de burocràcia, de com els hi facilitem la vida. Llavors, potser no tot és el diner augmentar, no?, aquestes inversions, sinó que hem de mirar una mica cap a on hem d'anar per solucionar això.
6: El tema de coses que heu anat comentant, el tema de la plataforma, jo crec que no és una cosa dolenta, crec que l'origen de la plataforma era per no només centrar-ho en cultura, sinó que volien, doncs, que era un problema per a tota la... problemes o les dificultats que tenien tant entitats de cultura, les socials, les temes d'esports, doncs era, doncs, el seu origen, jo crec que és això, doncs, posar en comú, doncs, coses que no es podien només dir al Consell de Cultura o al Consell d'Esports, la seva essència era aquesta, poder fer les peticions a través d'aquesta plataforma. Jo també els he comentat més d'una vegada que puc anar a qualsevol de les reunions que ells necessitin, que puc anar a respondre les seves preguntes. Fins ara, doncs, vam anar el dia que es presentaven, i el que fan, doncs, és les seves coses que creuen que hagin de millorar, ens ho envien a través d'una instància o el que fos, i nosaltres, doncs, els hi donem contestació i intentem millorar-les. Pel que dèiem del Consell, que cada cop hi ha menys gent, a veure, vam començar el primer any eren 5, després érem 15, hem anat augmentant la participació de les entitats. També el Consell, al final, també fa, crec que manca una mica, doncs, de voluntat de participació per part de qui està present. Per ara, l'únic que fèiem al Consell de Cultura, i és una cosa que crec que hem de millorar entre totes, doncs era, l'Ajuntament deia el que havia fet segons el que els havien demanat, i feien una mica, doncs, d'explicació de les millores que s'havien anat fent, i les subcomissions, que eren les que havien de treballar, doncs, per fer, doncs, alguna cosa en concret i això, doncs, no han acabat de funcionar, les entitats no han pogut quedar o no han tingut temps per tot el que sigui, perquè fan moltes activitats, per el tema burocràtic, tot el que tenen, i per tant, doncs, no crec que sigui... Jo crec que falta, doncs, fer un pas endavant, fer-la més atractiva, que pugui fer, doncs, més coses al Consell. I per últim també, doncs, jo vaig parlant, després ja, si voleu, el tema del calendari que comentaves, és una cosa que hem estat treballant amb informàtica, perquè, clar, per fer el que deies, per exemple, dels materials, s'ha de tenir, doncs, tots els materials registrats, això, doncs, no hi ha el personal que pugui fer aquest registre. Vam fer una prova ja ara a l'estiu, que hem fet el programa d'estiu allà al pati del Centre Cultural, que ja va començar amb un calendari que podies reservar, a veure, sabies quan podies reservar. Estem, clar, és una cosa, doncs, que s'ha de fer una licitació per trobar una eina que pugui englobar, doncs, totes les necessitats que ens demanen les entitats. Ara estem, doncs, treballant amb informàtica tot el que puguem, doncs, per fer com un calendari d'esdeveniments. Crec que a final d'any podrem tenir, doncs, aquesta eina, però paral·lelament hem de treballar per fer la licitació. Informàtica, doncs, té dues persones, tenen, doncs, dues persones per tot l'Ajuntament, és una cosa justa, s'ha de fer informes, s'ha de fer tot el que... per fer una licitació, i per tant, doncs, ha trigat més del que ens hagués agradat fer-ho. I mica en mica doncs, treballarem per anar fent una eina que ens serveixi tant per temes d'equipaments com dels llocs on es fan les activitats i el tema de materials.
4: Yo creo que Roger ha dado en la tecla y es lo que él mismo ha dicho. En la Comisión de Cultura lo que falta precisamente es motivación para las entidades culturales. Cuando se va a cualquier tipo de comisión de cultura, lo que estamos viendo más bien es que, en este caso, tú como portavoz y regidor que eres, das las directrices de lo que se va a hacer, de las cosas que se están haciendo desde cultura, pero tampoco se está haciendo que se involucren las asociaciones para que se crezca o se puedan involucrar de una forma mucho más directa. Encima, si se entorpece con las subvenciones, si se entorpece con la dinámica del papeleo y demás, evidentemente hace que cada vez haya menos. Puede subir puntualmente la participación, pero la realidad es totalmente otra, y es que realmente no está funcionando la Comisión de Cultura.
6: Bueno, jo he anat a diverses comissions, no només a la cultura, a l'esport i altres, i la de cultura s'ha de dir doncs, que és una... No sé, tu també, Andrea, has anat a altres consells i no crec que sigui doncs, que hi hagi poca participació. Crec que hi ha participació, que ja es debaten coses importants, es debaten coses... Doncs és com posar els deures a l'Ajuntament per fer doncs, coses a millorar, tant de tema d'equipaments, del tema del teatre, era una demanda doncs, que hi havia... S'han fet doncs, plans per veure com podem explotar millor el teatre, com podem beneficiar les entitats perquè puguin fer ús del teatre o altres. S'ha d'implementar també un pla de millorar la lectura a la nostra ciutat. Doncs hem fet un pla de lectura per al nostre municipi. S'ha de millorar el català. Doncs també era una dels punts del Consell a treballar. Estem fent un pla d'impuls del català. Jo crec que és un espai de debat, és un espai doncs, que s'ha de dinamitzar i es va dinamitzant com es pot fer. I per tant, doncs, jo animo a més entitats doncs, a participar, que vegin que té una utilitat i potser doncs, el que ens falta és això, doncs, poder ensenyar la utilitat que pot tenir un consell i que quan es va al consell també es representa tota la cultura de Ripollet, no només a la teva pròpia entitat, que si no es fan les coses que tu creus per la teva entitat, igualment hi has d'anar i pots donar doncs, la teva opinió del que s'ha de fer a Ripollet.
9: Deixi'm que els hi plantegi un tema que igual ara venen les entitats aquí i em foten de collejas, però el tema és, o el mateix ajuntament, Hi ha massa activitats?
6: Jo crec que no.
9: Perquè anem una mica, clar, vull dir, és veritat que hi ha moltes ganes de fer coses, Es fan moltes coses, Però el tema és que hi ha massa activitats?
6: Jo crec que no. No sé si esteu d'acord o no. Crec que les entitats, elles mateixes s'autogestionen i veuen... També els inicis són difícils per a les entitats, perquè tenen potser una percepció de que poden fer les coses i ja tindran els diners per fer-ho. Necessiten doncs, tenir uns diners per iniciar la seva activitat, perquè si no poden. Les subvencions, com deien, doncs, triguen a rebre, s'han de justificar molt bé. Clar, si fas moltes activitats tens també doncs, molta burocràcia a fer, has de fer molts plans, has de tenir molta gent. Clar, les entitats que funcionen també molt bé són les que com més gent tens més pots fer. Per això doncs mira, nosaltres com a ajuntament els hi hem donat aquest any, no, fa dos anys, el tema d'assessorament d'una gestoria gratuïta per totes les entitats, que crec que era una demanda i que crec que se n'està fent un ús doncs, molt vàlid. S'han pogut treure certificats digitals que els hi costava doncs, tenir-los aquests certificats a les entitats. També per qualsevol pregunta que tenen, tant de subvencions, tant de legals, això, doncs, els hi poden assessorar. I clar, si vols fer moltes coses també has de tindre la previsió de tot el que comporta fer totes aquestes coses.
9: I una altra pregunta. Hi ha entitats que no demanen subvencions per no passar pel calvari de tot aquest papeleo?
6: Potser, segurament. I també per una concepció pròpia de l'entitat, també, doncs, que no volen dependre de l'Ajuntament. Això també pot ser. Però la burocràcia no ens l'estem inventant. No, ara, hi hagi qui hi hagi, quan hi sigui, aquesta burocràcia serà per tothom. I serà imposada a nivell de dalt nostre. No és una cosa municipal que nosaltres hi posem traves. És una cosa doncs, que, malauradament, la burocràcia està, com que hi ha hagut el que hi ha hagut en el passat, Doncs estan això de, com es diu, pecadores, estan... Sí,
9: paguen justos per pagadors.
6: Justos, sí, per pagadors. I és el que ens està passant, doncs, amb aquest tema de la burocràcia. Si podem, doncs, des de l'Ajuntament ajudar-les, les entitats poden consultar amb totes les nostres tècniques sempre que ho necessitin. La falta de comunicació que deien, això és una tonteria. Sempre que hem demanat una mica d'assessorament, nosaltres li hem donat, a sobre els hi hem donat més eines, o sigui que...
7: Jo m'afegeixo el Roger, el que diu, no? O sigui, nosaltres com a govern i com a ajuntament també podem sentir la frustració, no?, que poden tenir algunes entitats amb la burocràcia i la paperassa. Com deia abans el Roger, les normatives estatals i autonòmiques van canviant, es van actualitzant, i els ajuntaments han de vetllar pel compliment d'aquestes normatives, no? I no només la part política de com a càrrecs públics, sinó també la part tècnica, els funcionaris de l'ajuntament que han de vetllar perquè aquestes normatives es compleixin i perquè els fons públics doncs es distribueixin d'una forma el més transparent i el més equitativa i el més legal possible. Nosaltres també sentim aquesta frustració, però com a càrrecs públics doncs hem d'intentar, doncs, això, posar les facilitats màximes que puguem dintre de la normativa, però sempre amb aquest compliment de la llei, que és el que ens toca com a administració local. I tornar a la pregunta que tu comentaves abans, jo crec que no, que és veritat que Ripollet, tu mira la gent de la Llana, no?, que ocupa 8 o 10 cares ja, no? Mm-hmm. Pràcticament un terç de la Llana. Això significa que Ripollet és una ciutat molt viva. També és veritat que som una ciutat de 40.000 habitants i que, per tant, doncs, hi poden coincidir a vegades activitats diverses que a vegades els públics no tenen per què ser els mateixos, vull dir que no tenen per què contraprogramar-se unes a altres, no? I això ho veiem cada cap de setmana, que anem als actes als que puguem i hi ha activitats de tot tipus i per totes les edats.
9: I el mateix Ajuntament es deu trobar també amb el mateix, no? Plans de seguretat, plans de... Sí. Tota mena per garantir, doncs, aquestes coses. Andrea, suposo que quan vosaltres governàveu el mateix, no? Allò que igual com a entitats es veia com més fàcil, però de cop vols fer un acte i no es pot fer per alguna...
5: Correcte,
9: cosa,
5: la,
9: no?
5: La normativa és igual per a totes les persones, governi qui governi, les lleis, però sempre hem de mirar, no?, quins són els buits que hi ha, no?, sobretot, i intentar, doncs, retallar al màxim doncs, aquesta doble burocràcia que moltes vegades en petits tràmits o en el que sigui, si no ho revisem, perquè moltes normatives, reglaments interns o bases poden ser antigues, doncs cal aquesta actualització per mirar de retallar al màxim. I ara que tinc la paraula, doncs m'agradaria vincular una mica el tema que estàvem parlant abans, que era el tema de les subvencions, amb la pèrdua de participació al Consell de Cultura, i potser és que també falta, doncs, tractar aquest tipus de temes que potser serien molt interessants per les entitats, no? Perquè em penso que el Consell Municipal de Cultura no es tracten els criteris o les línies de subvencions. Ara mateix jo no sé si s'ha atorgat tot l'import de totes les línies, perquè també com a Consell Municipal de Cultura també es podria fer aquesta revisió de conjuntament, decidir, bueno, doncs, si aquesta línia no es presenta en tantes entitats i hi ha un sobrant, doncs potser és que han d'anar una mica més d'import a una altra línia, no? I penso que aquest tema és interessant. El mandat anterior sí que ho van fer a Cultura i van fer alguns canvis, i potser retomar aquest tema, doncs, podria activar una mica la participació al Consell de Cultura.
9: Molt bé, doncs, si els sembla, com que això ja s'està exaurint, tot i que anem bé de temps, procedim al minut final una mica de resum, una mica després de tot el que hem sentit, si són més els punts forts o febles, els de la cultura de Ripollet, entesa, doncs, com a cultura en general, no només cultura de l'Ajuntament, sinó cultura d'una ciutat com Ripollet, formada per entitats i, lògicament, també, doncs, per l'Ajuntament. Doncs, Òscar, el seu minut.
7: Molt bé, doncs, bueno, jo crec que aquí s'han fet reflexions molt interessants per part dels grups polítics. Sabem, no?, la debilitat principal, potser, la que s'ha parlat ha sigut el tema burocràtic, i com hem comentat abans, bueno, s'intenta millorar al màxim, però sí que és veritat que hi ha una barrera, que és la barrera legal de fons públic i de responsabilitat legal que s'ha de complir com a administració pública. Jo crec que Ripollet té molts punts forts en quant a la cultura, ho veiem cada cap de setmana amb entitats de tot tipus, d'arts escèniques, de teatre, de música, de cultura popular, compren els nostres carrers d'equipaments de vida, i per tant jo crec que ens podem sentir orgullosos de la ciutat que tenim, del teixit associatiu i cultural que tenim a Ripollet, i òbviament com a ajuntament, doncs, seguirem treballant i seguirem millorant amb aquesta autocrítica que també hem fet, doncs, per continuar fent tenir la millor, el el millor teixit cultural i associatiu de, del nostre municipi.
9: Molt bé, Andrea Guijarro, de ser.
5: Molt bé. Doncs res, per acabar, doncs, dir que la cultura de Ripollet doncs, té una sort immensa per comptar amb aquest teixit associatiu tan, tan extraordinari. Les entitats omplen, són les que omplen els carrers, les places i els equipaments durant tot l'any i per això doncs, mereixen alguna cosa més que reconeixement institucional i mereixen ser escoltades i tenir capacitat real d'incidir en les decisions i en espais participatius. Però també hem de dir que després no, d'aquests anys de govern d'Esquerra i el PSC doncs, continuem trobant doncs, les mateixes queixes, que és el que comentava abans, no, de burocràcia, de dificultats administratives, algunes carències de la comunicació i poca capacitat d'incidència en les decisions estratègiques. Per això nosaltres defensem doncs, una manera no, d'entendre la cultura construïda des de les entitats com a cohesió, com a eina de cohesió, de desenvolupament comunitari i una cultura doncs, que confiï en la participació del treball conjunt tant de les entitats com de l'administració.
9: Perfecte, Argis Hortas, Vox, minut, final.
4: Sí, bueno, nosotros básicamente venimos a decir lo mismo, las entidades consideramos que deberían estar más involucradas y eso se consigue con motivación y eliminando estas burocracias. Sí que es verdad que evidentemente se está notando que quien está gestionando la cultura en Ripollet es Esquerra Republicana, porque como bien han dicho, lo que están haciendo es la búsqueda del impulso del catalán y en muchas ocasiones se está viendo que se está estigmatizando a la cultura española y se le da mucho más prioridad a la cultura catalana y consideramos que también se debería estimular lo español y como puede ser, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy de ver el partido de España, de la selección, cosa que Esquerra Republicana dejó bien claro, a pesar de estar en cultura, que la cultura del deporte también es muy importante en Ripollet, su negativa a poder emplazarse todos los vecinos a ver hoy el partido de fútbol, y considero que Ripollet debería trabajarse mucho más la cultura desde dentro del ayuntamiento para facilitar las cosas a las entidades.
9: Volve don Roger al seu minut.
6: Bé, ja el que hem dit, Ripollet és molt gran a nivell cultural gràcies a les entitats, gràcies a la feina que es fa entre entitats i ajuntament. Crec que tothom ha de tenir el dret doncs, d'accedir a una trajectòria cultural a banda d'assistir a un acte al carrer o la cultura va més enllà. Va de garantir drets, a l'Ajuntament ho estem fent, estem marcant fulls de ruta a llarg termini, aquests fulls de ruta beneficiaran la cultura de la nostra societat i si no ho fem des de l'Ajuntament, ho estem fent també des de les entitats, és una suma de les dues i crec que ho estem fent molt bé conjuntament, sempre hi ha coses a millorar, tot, ningú que digui que és perfecte està dient la realitat, i en cap moment ho diem, sinó que diem doncs s'estan millorant coses, s'estan donant eines a les entitats, hi ha un treball de, doncs, conjunt i alhora doncs, també s'ha de valorar la feina que es fa des de l'Ajuntament, que crec que és molt important i que també té les dificultats que també es poden trobar a les entitats, per tant ens hem de posar tant en la pell de les entitats com la nostra, i per tant doncs, crec que Ripollet si suma, doncs va millor.
9: I acaba Víctor Díguez, Partit Popular.
8: Sí, la conclusión es de que la inmensa mayoría de los vecinos de Ripollet lo que somos es consumidores y participantes de los actos culturales. Yo lo que les pido a los que nos escuchan es que se pongan un minuto en la piel de esas personas que tienen a bien organizar desde sus respectivas asociaciones actos en Ripollet. Aquí mismo es que se han respondido ellos solos. En el mes 7, ahora van a ver si empiezan a pagarles algo a estas asociaciones. En el mes 7, un año y 12 meses, en el mes 7 imagínense ustedes que tienen que hacer la previsión y en el mes 7 ustedes no saben ni cuánto van a cobrar ni cuándo. Claro, es muy difícil hacer cultura en Ripollet. Es verdad que el patrimonio que tenemos es muy importante, las personas que tenemos en Ripollet haciendo cultura son absolutamente excepcionales, pero necesitan algo más que un regidor que, como aquí hemos podido ver, su problema es la comisión, mejor no hablamos de las comisiones municipales por el histórico que llevan estos 3 años, pero la cultura en Ripollet necesita mucho más que lo que se ha hablado aquí, empezando por un trato mucho mejor a las asociaciones y esas personas que hacen posible esta increíble maravilla de actos que tenemos en Ripollet.
9: Doncs hem acabat aquest primer bloc, la cosa ha anat quadradíssima, els he de felicitar perquè ha estat això una exactitud amb la duració dels temes, que el pròxim debat directament no vinc, vull dir, ja

0: Són les 18 i 42 minuts, ja som de nou aquí, des de l'estudi 1 de l'emissora municipal de la Rambla Sant Jordi número 6 de Ripollet, transmet Ripollet Ràdio. Aquest és l'espai que es pot seguir en el dial 91.3 de la FM, ripolletradio.cat, Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live d'Info Ripollet. Ara és el moment d'obrir el segon bloc, el tema La Festa Major de Ripollet és un model d'èxit. En aquest segon bloc les intervencions aniran de menor a major representació. És una pregunta trampa, per dir-ho així, eh? Vull dir, és una pregunta, és un model d'èxit? Anem a analitzar-ho. Sabem que ja no parlarem de si és millor la Festa Major de Ripollet o la Cerdanyola, eh? Aquest no és el tema.
1: Perquè no hi ha debat aquí, no hi ha debat.
0: Però aquesta crítica existeix sempre, eh? Perquè Cerdanyola porta tanta gent, Ripollet no porta, doncs això també ho volem saber. I després és això, és si aquest model, doncs, model ja des de fa molts anys, o el model aquest de que hi ha altres llocs, que és una empresa que munta tot, no? O la regidoria com munti tot i la gent pues, hi va i ja està, no? Doncs comencem amb els posicionaments d'aquest segon bloc, 2 minuts, i després recordin que tenim aquest debat de 30 minuts i les conclusions d'un minut, així que ara de menor a menor, a major comencem amb Víctor Diéguez del Partit Popular.
2: Pues la Festa Major, por la fecha que tiene, es la prueba del algodón de los gobiernos nuevos, que es lo que nos pasó en esta legislatura. Es algo que viene heredado del gobierno anterior y un gobierno, pues la tiene que decidir durante los 4 siguientes. Es curioso porque es un tema que, como prueba del algodón, el gobierno actual no puede haberla basado peor. Es una fiesta mayor que tiene un formato malo, no es la original, pretende ser un puerta

0: puerta, pero como fiesta mayor, con muchísimos problemas, porque es carísima, resulta muy difícil para las familias, es un trajín para arriba y para abajo, es un modelo que habría que haber revisado y no se ha hecho. Las aportaciones de otros grupos, pues, resulta muy sencillo, ya que estamos hablando tanto de comisión, resulta muy sencillo presentarse a una comisión y decir, queremos una cosa muy potente, y nos quedamos ahí en esa palabra y hasta ahí. Cuando otras asociaciones u otros vecinos han hecho sus aportaciones, aportando los contactos, los precios pues se han sido rechazados. Claro, entonces tenemos una fiesta mayor que es una fiesta mayor que es como una terraza que tenemos abandonada. Es decir, viene de un formato que había que haber cambiado, no se ha cuidado y es algo que tiene todos los inconvenientes del formato puerta a puerta y tiene ninguna ventaja de lo que podría ser, pues precisamente es una fiesta tan repartida. Es una fiesta carísima, una fiesta que le cuesta a muchas personas mayores un trajín, porque si quieres ver dos actos diferentes con edades diferentes, que es lo que pasa en una familia, hay que dividirse, y es un modelo que habría que haber cambiado. Insisto, cuando se les ha aportado ideas, se les ha aportado cosas, se les ha aportado datos para que se cambien, para que la calidad también de las actuaciones principales, que en Ripollet habíamos hecho historia en esto, volviese, no se ha hecho. Por eso digo que ha sido una prueba de algodón en el que, una vez más, el gobierno actual ha fallado.
1: Roger, dos minuts per la seva exposició sobre la festa major de Ripollet, si és un model d'èxit.
2: Jo em sembla que visc una realitat paral·lela al Víctor, però bueno, jo crec que sí, que és un model d'èxit, però que està en constant evolució. Crec que hem seguit un model ja existent, hem potenciat els concerts al Brollador, amb uns dies de grups nacionals i l'altre el diumenge de catalans, per exemple. S'han abocat més recursos i pressupost per portar propostes de més qualitat a tots els espais, com el Mercat de la Vinya, la Comissió Infantil. S'ha treballat a la paritat d'artistes al Brollador com altres espais. Hem millorat amb serveis com els de seguretat, la coordinació de muntatges, regidor d'espais per espectacles, entre altres. Hi participen 25 entitats locals oferint activitats. Crec que és el fet diferencial, doncs, respecte a moltes altres festes majors d'altres municipis, que es limiten a contractacions professionals sense tenir en compte les entitats locals, i això és un fet diferencial molt potent que tenim a Ripollet. Crec que la festa major, doncs, cohesiona, fa identitat i de pas dinamitza el comerç local i la restauració local. És un model molt participatiu que funciona perquè està coorganitzada amb les entitats a través també de la comissió de festes. No és una festa imposada per l'Ajuntament, és la festa que Ripollet vol, la festa que és un projecte estratègic de ciutat liderat pel Departament de Cultura junt amb la forta implicació transversal de múltiples àrees municipals. I crec que es construeix, doncs, això, una festa d'aquestes característiques. Necessita, doncs, molt temps de treball. Comencem a l'octubre i hem acabat ara el juliol. Està format per 26 persones, que això és participació i seguiment de la programació a través, doncs, de molta varietat. Com comenta el Víctor, doncs, es fan propostes i la comissió tria d'entre d'aquestes propostes. Per tant, crec que és un model d'èxit, és un model que s'ha de cuidar i que no es... després ja, si de cas ho parlem, de no augmentar, sinó el que s'ha d'augmentar és la qualitat.
1: Uh-huh. Argiri, Sortes, Docs.
3: Bien, pues nosotros lo que creemos es que la fiesta mayor no vamos a decir si tiene, es un caso de éxito o no. Nosotros lo que sí que sabemos es que la gente que está en las entidades hace lo máximo posible porque haya una fiesta mayor en las mejores condiciones posibles. Sabemos el esfuerzo que están poniendo en ello. Sí que es verdad que lo que encontramos que está bastante fuera de lugar es que siempre se tengan que estar introduciendo lo que viene siendo políticas LGTBI, puntos lilas, cuando realmente aquí tendríamos que estar hablando del disfrute de la gente, disfrute de los vecinos y dejar a un lado ya las políticas de feminismo, igualdad y políticas LGTBI, puesto que no vienen al caso. Lo que sí que también vemos es que está totalmente descentralizado. Se intenta abarcar, evidentemente, que en todo el municipio se llegue parte de la fiesta mayor para que puedan acceder todos los públicos, pero sí que es verdad que en muchas partes, al estar tan descentralizado, dejamos de un lado la seguridad y tenemos las problemáticas que vienen de como recurso anual, que es el que hayan problemas en la fiesta mayor y haya pues esas problemáticas de incautación de armas blancas, de incautación de drogas y de que hayan peleas bastante fuertes en el municipio debido a estos descentralizados que hay actualmente. Entonces, consideramos que la fiesta mayor sí que es verdad que puede llegar a ser un modelo de éxito siempre y cuando se estimule, como hemos dicho anteriormente, a las entidades municipales.
1: Molt bé, doncs ara seria Andrea Guijarro de Decidim.
4: Obviaré algunes coses que acabo de sentir per parlar del que realment importa, no? I és que per nosaltres sí que és un model d'èxit, i el que fa especial és que gran part de la programació, doncs, surt de les entitats, no depèn només de l'Ajuntament ni de grans contractacions, sinó que depèn de la implicació de decenes de persones i entitats que la fan possible any rere any. És un model que porta anys treballant-se, que està consolidat i que genera participació, comunitat, sentiment de pertinença i, sobretot, orgull de ser de Ripollet. Però això no vol dir que no tingui reptes o que algunes dinàmiques, doncs, puguin acabar pervertint el model, no? I una de les principals preguntes és si l'augment de recursos està servint per reforçar les entitats i aquest model participatiu, o si està servint sobretot per fer una festa major més cara i amb un model, doncs, més de consum. Perquè nosaltres el que defensem és que el valor de la nostra festa major el marquen les entitats, no? I per això ens preocupa que quan s'ha d'ajustar el pressupost de festa major o s'ha de prioritzar alguns recursos, doncs sembla que sempre acaba impactant més a les entitats abans que en altres partides de l'Ajuntament, i creiem que potser s'està apostant massa per la cultura de masses i de consum i no per reforçar el teixit associatiu, o potser és que no acaba de quedar clar, no?, si predomina més un model de cultura de festa major del Partit Socialista o d'Esquerra.
1: Doncs el Partit Socialista és el seu torn, a l'Òscar López.
5: Molt bé, doncs jo sí que ho dic, Toni, la festa major de Ripollet és millor que la de Cerdanyola. Uh-huh. Jo crec que tots els que estem a aquesta taula pensem el mateix, i si una cosa demostra any rere any la nostra festa major és que tenim un model d'èxit, i ho dic perquè és una festa que combina tradició i innovació i que també dona protagonisme a les entitats, i que alhora ofereix també una programació pensada per a tots els públics i descentralitzada. És una festa major que omple els carrers, les places i els equipaments amb una participació molt elevada i un ambient de convivència que és motiu d'orgull per al nostre municipi, i això no és casualitat, és el resultat de la feina conjunta entre les entitats, els serveis municipals i totes les persones que hi treballen durant mesos. Evidentment, sempre hi ha aspectes a millorar, i és positiu escoltar propostes, però també és just reconèixer allò que funciona. Les xifres de participació així ho diuen, i la implicació del teixit associatiu i la valoració general de ciutadania ens indiquen que tenim una festa major consolidada i també molt estimada per tothom. Per tant, el nostre objectiu ha de ser continuant fent-la créixer, perseverant això, allò que la fa única, i també incorporant millores que ens permetin oferir cada any una festa major. I jo li diria a l'Andrea que, bueno, que aquesta és una festa major de tothom, que neix de la Comissió de Festa Major, on hi ha més de 20 persones representades, i no és ni la festa major ni el PSC ni Esquerra, sinó que és la festa major feta per la comissió de Ripollet i per Ripollet.
4: Mm-hmm. Bueno, crec que tenim dos models bastant diferents, no? I crec que es defineixen també públicament el model, que jo no heu de parlar dels vostres models, no? Però una qüestió, no?, és el tema també que no té res a veure amb la comissió de festa major ni a la festa major, però és el tema, no?, de la pantalla i del partit. Al final, cultura pot ser tot, i des d'un punt antropològic, el fet de posar unes pantalles per un tema concret també és cultura. Hi ha dos posicionaments ben clars i ben diferenciats, i per això deia que potser el que hi ha més, no?, és, doncs, com encaixeu vosaltres, doncs, aquests diferents models que sí que teniu ben diferenciats i marcats.
5: Bueno, en principi, ara parlàvem, no?, de la festa major. Jo crec que el tema de pantalla, no sé si ho podem parlar posteriorment o no, òbviament són dos partits que formen el govern, i amb la naturalitat que són dos partits diferents, doncs cadascú té el seu posicionament en alguns aspectes, i jo crec que és una forma, és natural, doncs, que cada partit, doncs, digui la seva en segons quins temes. Però tornant a la festa major, jo crec que és una festa major molt participativa, d'un model que és un model d'èxit, de molta participació d'entitats. Jo crec que a nivell de pressupost, el pressupost també que es destina a activitats de les entitats també ha augmentat en els darrers anys. Vull dir que no, el pressupost que s'ha augmentat les entitats no és només per la programació general, sinó que també és programació de les entitats, i de fet aquest any, per la propera festa major, hi ha activitats noves i altres recuperades per part de les entitats, i per tant és un pressupost que també s'ha augmentat per part de les entitats. I també vull destacar el paper que fan tots els treballadors de l'Ajuntament, perquè no és només la programació de festa major, sinó també tota la infraestructura que va al darrere. Jo crec que és la festa major de Ripollet, també contestant a Vox, que deia abans, és una festa major segura. Hi ha una coordinació molt bona entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, tenim ambulàncies, tenim punt lila, tenim punt d'energy control, i per tant jo crec que és una festa major on tothom es pot sentir molt segura i disfrutar-la i gaudir-la amb tota tranquil·litat.
2: Jo, referent al que ha comentat del tema de que augmentem pressupost, aquest any, per exemple, hem augmentat a la part, tant el que, a l'oferta de concerts com el que augmentem d'activitats d'entitats. Per tant, el pressupost ha anat, si s'ha augmentat doncs 25.000 euros que ha sigut aquest any i 25 l'any passat, s'ha augmentat doncs també el tema de subvencionar doncs activitats de les nostres entitats, en són 26, hem anat augmentant les entitats que hi participen, vam començar amb 16, 20, 22 i ara 26 activitats, i per tant doncs crec que és una cosa que és el que dèiem, deia el Víctor, que és caríssim comparat amb altres municipis, no té ni punt de comparació el que destinem nosaltres a concerts. Si volem fer només concerts, em sembla que la festa major d'un poble al costat ja és tot el que ens costa la nostra festa major, i per tant doncs no crec que sigui equiparable, sinó que és molt més la nostra festa gràcies a les entitats i a totes les propostes que es fan des de la comissió, que tenen punts de vista de tot arreu, de tots els partits, de tant a nivell particular també pots, hi ha membres de la comissió, membres doncs dels partits polítics, o sigui que està representat, hi ha una representació molt gran. I el que comentàvem també doncs de que és una festa major doncs que arriba a tots els a totes les els racons de la ciutat. Hi ha molts espais, moltes activitats, però hem de tindre present que també hi ha un personal i serveis limitats, no podem estirar més el braç de la màniga, perquè si no crec que seria morir d'èxit. En les reunions amb el personal que vam fer quan vam arribar ja ens van demanar, sisplau, que no augmentéssim doncs, ni els llocs on fèiem les festes ni més activitats, perquè doncs, estàvem al límit, i per tant la consigna que teníem, que crec que la comissió ho ha pres molt bé, doncs era no fer més, sinó fer amb més qualitat, que és una cosa que és molt important.
1: Els hi formulo la pregunta d'abans també, que a més regidor ho ha dit. La Festa Major de Ripollet té massa actes?
2: Jo crec que no. Jo crec que estem al límit. Jo crec que sí que té molts actes. Són 140 activitats diverses, 36 espais, que són 7 equips, 7 departaments implicats, 3 equips d'empreses, 15 empreses proveïdors. Per tant, té un volum molt gran. Sí que hi ha moltes activitats, però el que deia el Víctor, que els avis, no sé què deia dels avis que tenen mucho trajín perquè han d'anar a molts llocs, a veure, com més oferta millor, no? Doncs el que hem d'oferir, el que hem fet ara, per exemple, els dilluns, que molts avis es quedaven amb els seus nets, doncs els hem fet molta oferta infantil que abans no tenien, i passant el dilluns que no sabien què fer, ja que tenien festa al col·le aquí a Ripollet. Per tant, crec que hem millorat d'oferta, millor qualitat, i ens n'hem anat adaptant a totes les activitats, però sense passar-nos, perquè hem de tenir present doncs, el personal que tenim a l'Ajuntament. No el podem tensar més, perquè estem a uns nivells doncs, d'activitat que potser arribaríem al límit si seguíssim incrementant-lo, i per tant jo crec que tenim la festa major ideal per la capacitat que tenim.
1: I una altra pregunta, la calor. Fins ara arribaven primer la sequera, després les pluges, sí. Això va provocar doncs, que es canviessin moltes coses, i ara doncs, tenim molta calor. Uh-huh. Val? I la festa major cau a finals d'agost, que si no plou, calor farà igual. Uh-huh. Doncs això a mitjà termini, no dic ara per aquest any, lògicament, però això pot canviar les coses?
2: Bueno, jo crec que ens hem d'adaptar al que hi ha, a la meteorologia. Jo el primer any em sembla que dels 4 dies en va ploure 3. El següent va fer molta calor, ara que potser fa vent, que toquem fusta que no, sisplau. Però el que hem de fer doncs, és adaptar els espais. Per exemple, a Joan Abat ficarem doncs, una carpa que pugui evitar doncs, tanta calor com hi havia a Molí, que no el podem utilitzar doncs, per uns problemes estructurals que hi ha a la plaça Molí, doncs ho farem a Joan Abat doncs, en tema d'una cobertura tant d'ombra com per si plou doncs, poder seguir fent les activitats, i ens hem d'anar adaptant tant a festa major com a tot tipus d'activitats, i per tant el que hem de mirar doncs intentar aquest any, l'any passat no es va poder pel tema de sequera fer per exemple el córrer aigües, aquest any com que no hi ha la sequera doncs serà jo crec que una de les activitats més esperades, que és una cosa doncs molt divertida i que la gent s'ha implicat molt, doncs és això, anar-nos doncs tant la feina que fem des de l'Ajuntament com les entitats ha d'anar encarada doncs, a la nova realitat que tenim actualment, i com a Ajuntament doncs, hem de tenir plans B, plans C i plans D en el cas d'aquestes circumstàncies.
5: Jo Toni, disculpen que interrompi, parlant de, no, de canvis a Festa Major o de possibles millores o adaptacions a la realitat, jo crec que també és important destacar que en els darrers anys sí que s'han fet un pas endavant en quant a tenir una Festa Major més inclusiva. L'any 2025 es va posar per primer cop unes pulseres, es va otorgar unes pulseres d'accés preferent a infants que tenien TEA, perquè així no haguessin d'esperar a les cues de les atraccions, i aquest any també hi ha novetats importants amb unes motxilles vibratores i també amb uns bloques auditius. Per tant, jo crec que la Festa Major de Ripollet també és un model d'èxit en aquest sentit, en què cada cop és més adaptat a les diferents realitats i més inclusiva. Òbviament queda molt camí per recórrer, però jo crec que hem d'estar orgullosos com a municipi de que la nostra Festa Major cada any hi ha noves novetats i noves millores en aquest sentit.
4: Sí, aquest tema de la inclusió i de la diversitat que acabes d'afegir, doncs m'ha fet pensar, no, que abans m'he quedat una mica a mitges quan us preguntava, no, sobretot pel tema d'aquest augment que hi ha hagut al pressupost de Festa Major, cap a on anava, que heu dit, bueno, és una mica mig i mig. Doncs nosaltres sí que tindríem clar, no, que penso que potser ha perdut, no importància, perquè òbviament sempre la té, no, però nosaltres haguéssim tingut molt clar cap a on haguéssim destinat doncs aquests diners, que sobretot, com heu dit vosaltres, cap a les entitats, cap a la inclusió, cap a la diversitat, però també perquè els caps de cartell doncs siguin dones, no? per fomentar aquesta perspectiva de gènere, per arribar a una Festa Major que arribi a totes les etapes de la vida, no? Per exemple, de 0 a 3 anys, que poguessin haver activitats, i sobretot perquè aquí hi ha molta diferència d'opinió, sembla, per la descentralització, i que la Festa Major doncs pugui arribar a totes les parts del nostre municipi.
2: El tema de paritat dels concerts ho vam analitzar també abans de que entréssim. La paritat doncs no existia. Si miràvem els grups que estaven als concerts, doncs no hi era, i vam aconseguir doncs que els caps de cartell tant del primer, segon i tercer any fossin dones, la Mala Rodríguez, després qui vam tenir també
5: la Nena de
2: Conte. Aquest any doncs de les opcions que hi havia doncs no ha resultat ser doncs dona, però també a nivell de grups catalans vam tenir a Ginestar, hem tingut, jo crec que hem intentat doncs tindre la paritat. El mercat de la vinya s'ha potenciat molt, els concerts a Plaça Clos doncs també de dones, i hem tingut també el tema d'accessibilitat, com comentava a l'Òscar, tenim lo de 6 a 8 doncs cada dia a les hores sense soroll, que crec que també es va començar a fer un dia i ara ja s'han fet amb tots. O sigui que jo crec que anem tots de la mà, creiem que és un model que es pot anar millorant mica en mica, i de la mà de la comissió, que té la visió de, tant d'entitats com dels partits polítics com de la gent en particular, doncs crec que fem això, una Festa Major millor i per a tothom.
1: Tema de la seguretat, que ho han esmentat alguns partits, els preocupa, no parlo de Ripollet, parlo en general, per desgràcia, les festes majors, els actes amb molta gent, fins i tot els actes esportius, acaben sent moltes vegades una via de desfogue, de determinats energúmens, de gent que vol fer mal directament, o vol aportar, desestabilitzar, o vulgui crear doncs sensació de por, etc. Ripollet és cert que han passat coses, com en més llocs, però han passat coses. I en Festa Major, doncs, la nostra policia local i els Mossos d'Esquadra van de corcoll, i moltes vegades coses que ni se saben perquè s'aturen o perquè se solucionen. En qualsevol cas, primer a tot regidor, i després també a l'Òscar, també des del govern actual, doncs això, com cal enfocar-ho?
2: El que fem nosaltres, que també ja s'estava fent, era reuneix policia, Mossos, l'empresa de seguretat, es fa un pla de seguretat i d'emergències exclusivament doncs pels dies de Festa Major. S'augmenta, també hem augmentat molt el tema de seguretat privada, tant els accessos com per gestionar afluències i incidències que hi puguin haver en moments crítics. La seguretat privada, que cada any es fa una licitació, i s'augmenta també doncs la tipologia de seguretat que hi ha d'haver-hi, no només de seguretat, sinó, com deia, del control d'accés. ha d'haver-hi molta coordinació, i és el que es fa doncs, en aquestes reunions amb Mossos, perquè també coincideix la nostra festa major amb altres festes majors d'altres localitats, per tant els Mossos no poden estar tota la disponibilitat que podríem tenir, per tant hem de nosaltres fer aquesta amb l'empresa de seguretat i la nostra policia fer més que res doncs, plans per preveient el que pot passar, doncs es fan també doncs, com un encerclament en el tema on hi ha els concerts, s'han fet bastants plans d'emergència i jo crec que és la manera de poder evitar, sempre hi haurà coses, perquè quan hi ha doncs, festa major aquí o on vulgui sempre hi ha hagut coses i per tant doncs, l'únic que podem fer és planificar i programar tant com puguem de la mà de policia i de seguretat.
5: Bueno, jo molt, molt breument també per el que comentava el Roger, bueno, es fan aquestes reunions, aquesta coordinació que jo parlava anteriorment, sí. I bueno, també es fan escolcolls a la gent que ve en tren, no? Que a vegades també els grups de persones que ven en tren, doncs la policia fa molta presència, fan escolcolls, bueno, ho tenen tot molt controlat, i jo sí que volia transmetre aquest missatge de tranquil·litat de que la festa major de Ripollet és una festa major segura, que obviament quan es mou tants milers de persones sempre hi poden succeir coses, però el que com deia abans el Roger, hi ha una planificació, hi ha uns recursos molt importants que s'aporten per part de diverses administracions per fer que tot estigui ben controlat, ambulàncies, punts lila, energy control, perquè tothom es pugui sentir segur de participar de la festa major.
3: Bueno, yo querría decir una cosa que creo que es bastante importante, que aquí hay una declaración del regidor de Juventud, ¿vale? Que dice que recuerda que se instalarán los puntos lila, bueno, aunque nosotros en Vox discrepamos de la utilidad de estos puntos lila, porque lo que se debería hacer es dotar de los medios pertinentes a Policía Local y Mossos, que eso es lo que se debe hacer, añadido a la seguridad privada. También dice que para tener una fiesta mayor segura, libre de agresiones masclistas, LGBTfóbicas, ambient incidir en un consumo responsable de drogas y alcohol. Yo no encuentro ni medio normal que se esté incitando a que haya un consumo ni medio normal de drogas en un municipio en una fiesta mayor. De hecho, el consumo de drogas, esta palabra precisamente en una fiesta mayor debería sobrar, y más viniendo de un regidor. Drogas, alcohol y una fiesta mayor, seguridad cero. ¿Vale? O sea que yo aquí creo que esta frase es totalmente desacertada, y un punto lila tampoco va a ayudar en absolutamente nada. O sea, hace relativamente poco una persona, por desgracia, y tenemos que abrir el cajón este nuevamente, fue violada en el municipio. A día de hoy del ayuntamiento no tiene noticias, con lo cual yo no sé qué actuaciones hace el ayuntamiento en estos casos. No tiene ningún tipo de noticia el ayuntamiento, no tiene ningún tipo de seguimiento que se va a conseguir con un punto lila en una fiesta mayor, cuando realmente ni se actúa de una forma directa. Sí que es verdad que esto, por suerte, ya esta persona que realizó este acto ya ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Nosotros consideramos que nos dejemos de puntos lilas, que la gente pueda disfrutar de una fiesta mayor en condiciones, y esto se traduce en una sola cosa, y es respeto a la gente que viene, independientemente de su sexo, de absolutamente todo. La gente de Ripollet tiene derecho a pasarlo bien sin tener que estar pensando en que va a ser atacada, va a ser agredida. Una fiesta mayor, sana, y eso es lo importante que se debería trasladar a la ciudadanía.
5: Bueno, yo por alegaciones, ¿no? Yo creo que haya las carpas de punto lila y de energy control son positivas para la ciudadanía. Obviamente a nadie se le obliga a pasar por la carpa de Energy Control a que le den una charla sobre uso responsable o consumo responsable de alcohol y otros. Quien quiera utilizar ese recurso lo puede utilizar perfectamente, con total tranquilidad. También hace una labor muy importante de concienciación respecto al consumo de alcohol o de otras sustancias. Yo creo que eso es positivo, que como la administración pública pues ponga a disposición de la ciudadanía, sobre todo aquella que sí que hace uso de este tipo de sustancias, pues que le ponga una carpa informativa donde le avisen de los riesgos de un consumo poco responsable o unos riesgos del consumo de este tipo de sustancias. Obviamente a nadie se le obliga a pasar por esa carpa, quien quiera ir puede ir, quien no quiera ir que no vaya. Y bueno, yo creo que el tema de los puntos lilas, tú Andrea ho has dit molt bé abans, ¿no? Yo creo que portar aquí i dir que els punts lila no són útils, jo crec que no s'atén a la realitat del nostre municipi. Com deia abans també la carpa de Neil Control, jo crec que és positiu que hi hagi punts liles al nostre municipi, i que qualsevol persona que es pugui sentir que ha patit alguna mena d'agressió o s'ha sentit ofesa, doncs que tingui un espai segur on poder anar i que li puguin ajudar i donar aquest assessorament i suport en aquests tipus de situacions.
6: I el consum d'alcohol
1: contesti si vol, però deixin que formuli i ho deixo ahir perquè hi vagin pensant. El consum d'alcohol en els menors és una cosa que és sensació meva, que cada cop és més alt o no?
4: Bueno, jo anava a parlar una mica més del tema seguretat, que seguretat no és només posar més recursos policials, seguretat és tenir un bon enllumenat, seguretat és fer barri, fer comunitat, on tu vius, conèixer els veïns i veïnes, i quan tu passes pel teu barri estàs segur perquè coneixes, no?, a les persones, coneixes el teu territori i en aquestes dinàmiques de convivència. I lligat amb el que comentàveu del consum o consum no, al final hi ha una realitat, i és que podran consumir, no? No podem controlar que menors o adults consumeixin alcohol o consumeixin drogues, perquè això és impossible de controlar. No tenim tants efectius policials com persones poden anar a una festa per poder controlar-ho. Llavors, dit això i sabent que aquesta és la realitat, òbviament penso i estem super a favor de que hi hagi aquest tipus de punts per saber, per conscienciar, i en cas de que algú consumeixi d'una manera irresponsable, que tingui uns efectes, no?, que es poden ser molt negatius, ha de saber que està consumint i ha de saber què pot fer, què no pot fer, què ha de fer o què no ha de fer per trobar-se en una millor situació. I això també forma una mica a part treballar-lo prèviament del que és tot el tema de prevenció i de treballs amb joves, que només s'ha de treballar en les festes, sinó que ho hem de treballar, no?, des d'escoles i des de tots els àmbits de la vida.
1: Sí, segurament el problema no és que se serveixi a les barres no se serveix, en els bars no se serveix, està prohibit, i lògicament la llei ho prohibeix, el que passa és que hi ha uns circuits alternatius. Bé, aquests nanos, doncs, ho hem vist quan hi ha les graduacions, se'n van cap als pinatons i amb bosses cap amunt, i bé, doncs sí, la policia va, però el que dèieu, potser els pares també han de fer molt. I després, doncs, la festa major, doncs, bé, doncs, en aquest país, doncs, l'alcohol està molt associat a la festa, i potser falta aquesta educació de pensar que els nanos, la manera de fer-se grans no és beure. Però, bueno, potser tots, en part, hem passat també per ahir, no?, en la nostra joventut, però, bueno, està clar que això, doncs, no ajuda a tenir una festa segura. Doncs, no vull que ens anem del tema, perquè hem parlat de si la festa major és un model d'èxit, ja tots s'han posicionat, ara sí que els hi demanaria un minut per fer el resum, i com que tenim temps, encara podem parlar de futbol. Doncs un minut, en primer lloc, doncs li tocava intervenir en el Víctor. Víctor, digue't al Partit Popular.
0: Sí, decir que la tercera edad también tiene derecho a disfrutar de la fiesta mayor. Uno se cansa de escuchar, es que no lo he entendido. En cuanto uno no dice que todo está perfecto, no entienden nada. A lo que nosotros referimos es que la fiesta mayor, también las personas de la tercera edad tienen derecho a disfrutarla. Y las características muy particulares que tiene la fiesta mayor de Ripollet, empezando por su fecha, es que de toda la vida ha sido un punto de reencuentro. Es la fecha en la que todos volvemos después de las vacaciones, antes de trabajar, y como hemos escuchado en esta mesa, pues volvemos a ver a los vecinos, volvemos a ver a todas las personas que nos acompañan durante todo el año. ¿Qué pasa? Pues que, en primer lugar, se obliga a, por ejemplo, las personas mayores que quieren acompañar con la mejor voluntad a sus, como los menores, a sus nietos, hacer unos recorridos, precisamente con más sol y más calor que nunca, de un lado para otro. El tema de las edades está súper dividido, es inabarcable. Si el regidor dice que su propio personal ya no llega a más, imagínense los vecinos. Es un modelo que tendría que haberse revisado, insisto, cuando cambió el gobierno. No se ha hecho. Es una fiesta mayor que tenemos que cuidar, por supuesto. Nosotros, como todos los vecinos, como cualquiera de los que colaboramos, tiene que funcionar bien. Pero es una prueba más de que la esencia, la idea de qué es lo que tiene que ser la fiesta mayor, no se sirve, no funciona. Entonces, claro, nos encontramos con presupuestos muy elevados y una fiesta mayor que no tiene ese carácter que tenía antes, no se está buscando ahora, y ahora, como puede escucharse también en esta mesa, claro, como no hacemos eso, nos enfrentamos a este tipo de problemas de seguridad, de desafección a la propia fiesta mayor, y creo que es algo que sería urgente, no después de 3 años de gobierno, sería muy urgente hacer una revisión y volver a recuperar parte de lo que era la fiesta mayor de antaño, como se volver a reunirse con tus vecinos, y ajustarla tanto en lo que es económicamente como lo que es realmente, en serio, la calidad que obviamente ha perdido con respecto de años anteriores.
1: Roger Balló, Esquerra Republicana, té només un minut, eh?
2: Bé, jo amb el que comentava en Víctor tampoc no ho acabo de compartir, perquè La realitat de fa molts anys no és la realitat actual. Són 40.000 persones, quan abans eren moltes menys. Això de la festa major, de petita o com vulguis dir-li, el que hem de fer és adaptar-nos a la festa major actual a la realitat de Ripollet. Es dona, doncs, que es pugui atendre totes les necessitats de totes les persones, inclosa la gent gran, que té moltes activitats per participar-hi, que no tinc que dir que n'hi ha menys, sinó que n'hi ha més, i que poden accedir-hi tant els nets que tenen una programació infantil en unes, amb uns espais ja habilitats només per tema infantil, per tant no han d'anar per tot el poble. Jo crec que hem de centrar-nos en que Ripollet, doncs, té una festa major diferencial, que les entitats estan molt presents, que tot el comerç, el mercat de la vinya, el patrimoni, doncs, de la nostra cultura popular de Ripollet entén a tota la festa major, es pot estendre a tota la, a tota la societat que tenim. Per tant, jo crec que és un programa molt apte per a tothom i que l'hem fet entre tots i totes, que això és el que es dona amb la participació, per exemple, només de la comissió, en el que estan presents tants partits polítics, com hem dit, particulars, ells estan presents, ell està present, estem tots presents, i per tant el que fem és una festa major per a tots i a totes.
1: El Vox, Argiri Sortes.
3: Bueno, yo voy a ser muy escueto. Yo lo que hago un llamamiento es para que la gente disfrute de la fiesta mayor. Es una fiesta muy esperada durante todo el año por parte de todos los municipios donde se celebran las fiestas mayores. Lo que sí que vamos a decir es que aproveche todos los vecinos de Ripollet a todas las actividades que se pueden hacer a nivel cultural, que se aproximen a todas las entidades culturales, porque evidentemente esto también va a hacer que haya un crecimiento de cara a las fiestas mayores siguientes, puesto que se van a poder aportar muchísimas más alternativas. Y sobre todo eso, que se disfrute de una forma limpia, sana, sin agresiones y evidentemente también con cero drogas.
1: Molt bé, Andrea Guijarro, decidim.
4: Molt bé,
1: la
4: doncs,
1: conclusió.
4: L'èxit de la festa major, doncs, no l'expliquen els governs, ni els que estaven, ni els que estan, ni els que estaran. L'èxit l'expliquen les entitats, les persones, els treballadors i treballadores que la fan possible. El valor que tenim de la nostra festa major, doncs, és aquesta riquesa d'entitats, aquesta implicació que tenen diària, perquè això es comença a treballar amb molts mesos d'antelació, i sobretot el que hem de tenir molta cura és si cada sessió que es pren el Consell, la Comissió de Festa de Major, doncs, reforça el model que ja tenim, o bé si s'allunya d'aquest model cap a un model, doncs, més de masses o de consum. Nosaltres volem una festa major amb identitat, que no visqui pendent del que estan fent al municipi al costat, a Cerdanyola, que doni més oportunitats al talent local i que continuï apostant per la diversitat, per la inclusió, i que mantingui sobretot al centre les decisions de les entitats, i res, i que la nostra festa major, doncs, funciona, i hem de garantir que aquest model, doncs perduri i continua treballant. Si cal evolucionar, però un model participatiu sempre ha d'estar present.
1: I el seu últim torn, Òscar López, PSC.
5: Molt bé, doncs, bueno, nosaltres defensem que la festa major és un model d'èxit, així ho demostra la gran afluència de públic que hi ha, també la gran participació de les entitats que hi ha, i en general, doncs, que també ve molta gent de fora a disfrutar de la nostra festa major. És una festa major que cada cop és més inclusiva, més adaptada també a les diverses realitats que hi ha a Ripollet, i on l'Ajuntament, doncs, posa molts recursos perquè sigui una festa major segura i on tothom la pugui gaudir amb tota la tranquil·litat i tot el respecte. I és una festa major infantil, és una festa major jove, és una festa major per la gent gran, és una festa major per tot tipus de gustos, per independentment també del barri on visquis, també hi ha aquest esperit de festa major, aquest esperit de retrobament. Jo crec que és una festa major que ens omple d'orgull a tota persona que ens omple d'orgull a tota persona que sigui de Ripollet, i com a Ajuntament, òbviament, doncs, seguirem treballant perquè així continuï sent durant molts anys. I per últim, també fer una miqueta d'al·lusions al Víctor. Jo crec que el bo de tenir molts actes és que pots escollir. A vegades en altres festes majors, on només tens un acte, només pots anar a un acte, no? Ara pot semblar que dir, ostres, no em puc dividir, però bueno, el bo és tenir moltes opcions perquè cadascú pugui anar a el que li sembli millor, i res més.
1: Molt bé, doncs res més, com ha dit l'Òscar, ja hem abordat els dos temes, hem repassat, hem parlat avui sobretot de cultura, hem parlat primer, doncs, de la cultura a Ripollet, els seus punts forts i punts febles, les entitats, l'Ajuntament, i també ara, doncs, hem parlat de el que és la Festa Major de Ripollet, doncs, com ha evolucionat, i la que tenim avui amb el seu funcionament, doncs, una Festa Major més social, no és una Festa Major, encarregada allò a cop de talonari només. Doncs dit això, se n'ha parlat molt, no podem deixar de parlar a futbol. Comencem pel principi, Òscar, doncs parli'ns del per què han considerat necessari

0: portar aquesta pantalla dins de res d'una hora aquí al aquí en el pavelló Joan Creus.
1: Bueno, jo crec que primer tot dir que no hem fet res que no sigui que res nou. Vull dir, això es va posar també a l'Eurocopa, a les semifinals i a la final, i també es va posar a la final de l'Europeu femení, que lamentablement van perdre, si no m'equivoco, a penaltis. Per tant, no és una activitat nova, sinó que és una activitat que per l'afluència de públic i per la demanda també de ciutadania, aquest ajuntament ha respost. I com deia abans, òbviament, som un govern de coalició i òbviament no tenim per què estar d'acord amb tothom. Esquerra marca el seu posicionament, nosaltres el nostre. Això s'ha de viure en la naturalitat que té. A cap i a la fi, tothom tenim els nostres posicionaments, però també tots tenim, tot el govern, la voluntat d'intentar millorar Ripollet, i això també és el que ens uneix.
0: Veig que Víctor ha vingut amb la samarreta i la gorra, no? Entenc que és per anar al partit, no?
2: Sí, és que salir de aquí és el partido. És que justo és el dia, justo és l'hora. No tengo escapatoria.
0: I com ho viu vostè?
2: Pues espero que la pantalla funcione, que no nos falle, que funcione bien el sonido también, y sobre todo, lo más importante, que le ganemos a Francia.
0: Molt bé, Víctor. Argiris, tu, vostè, què tal?
3: Jo bé, ara la samarreta la tinc al cotxe, la aniré a buscar i també me la posaré. Sí, que...
0: Curiosament, l'Andrea va ser regidora d'Esports, doncs com... Bé, com, què opina vostè d'aquesta pantalla?
4: Jo el que opino és que avui tenim entitats que en altres ocasions han demanat pantalles per fer els seus actes, els seus esdeveniments, i han tingut una negativa, i en canvi, doncs, un partit que està televisat, que es pot veure en qualsevol lloc, doncs sí que pot comptar amb aquests recursos, això és el que puc dir.
0: I, Roger, han fet una declaració, a més, manifestant-se públicament en contra d'això. Li puc dir que té... La publicació d'Info Ripollet té 40.500 visionats i té 600 comentaris.
5: Està bé.
0: Doncs ja se'ls llegirà,
5: Sí, ja tinc feina, veus? A l'hora del partit ja sé què fer.
0: Doncs s'esperava que, diguem...
5: Bueno, ja va...
0: Aquesta repercussió, en tot cas, de la negativa.
5: Ja ens vam manifestar anteriors vegades i tot, però és el que comentava l'Òscar, ja és un govern de coalició, però tenim llibertat, doncs, per opinar, doncs, de donar la nostra opinió del que creiem com a partit. Doncs a nosaltres Espanya no ens representa, i per tant, doncs, creiem que podem fer altres coses que sí ens representin, que és el que estem fent, com per exemple nosaltres fem amb la pantalla gran que fem al Centre Cultural un cop al mes, doncs, cinema infantil en català. Doncs per això pot haver-hi més gent o menys gent, doncs mira, cadascú, doncs, té la seva forma de pensar i la seva forma de fer segons el seu tarannà i la seva visió de partit.
0: Molt bé, doncs ja s'ha tot dit. Ha aprofitat també aquest punt d'actualitat, que no és segurament el més important que passi a Ripollet, però sí que és un tema del que es parla, i que, havent gent en contra, també hi ha molta gent que ho estarà, i encara que no vulguem, ho sentirem. Ho sentirem. Tenim aquest partit, jo no sé si es posarà més vegades, Òscar.
1: Bueno, esperem que sí, si passem a la final.
0: Només si passa, no?
1: Sí, bueno. Sí, clar. No veurem una final de França contra qui sigui, això no. Això és més complicat.
0: A més, al senyor Rajoy segur que no li agrada. Permeti'm la broma, perquè aquest també és un altre tema ara mateix que se n'ha parlat molt, que ni ell mateix segur que s'esperava la reacció que ha tingut. Doncs donem les gràcies als nostres tertulians per acompanyar-nos avui, malgrat les dates i la calor. Víctor Díguez, Partit Popular, moltes gràcies. El Roger Balló, d'Esquerra Republicana.
6: Moltes gràcies.
0: El Giri Sortes, de Vox.
2: Moltes gràcies.
0: La Andrea Guijarro, que s'ha estrenat avui. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Ha estat còmoda.
4: Molt.
0: I l'Òscar López, PSC.
1: Moltes gràcies.
0: Ha estat còmoda també.
1: Sí, també, sí.
0: Doncs res, segurament vindran més vegades i, si no, vostès, alguns altres dels partits que va donar aquesta opció, que tinguin més d'un regidor, doncs poden portar altres persones potser més especialitzades o que tinguin ganes també de venir aquí a passar-ho bé amb nosaltres. Així que nosaltres només els hem de donar les gràcies a tothom, desitjar que passin un bon estiu i fer el comiat al Jordi Puy al control de so i a l'streaming de Ripollet Ràdio i a la realització del vídeo a les xarxes socials de Ripollet TV, a YouTube i a Instagram Live d'Info Ripollet, i que els ha parlat moderant aquest debat Toni Miralles, que també, doncs, he disfrutat molt d'escoltar-los. Només els emplaçaré a venir a veure'ns a la Festa Major, precisament a la plaça de Pere IV. Enguany amb nous horaris adaptats a la calor, perquè aquesta vegada estarem per la tarda i fins a la mitjanit de divendres, dissabte i diumenge. doncs allà també intentant passar menys calor i posant la banda sonora a la Festa Major de Ripollet com cada any des de fa, doncs, pràcticament 30. Així que gràcies per la seva atenció. Adéu-siau, bona tarda i bon estiu a tots. Adéu.

0: 91.3.
1: La millor música.